0: no es la palabra adecuada. Por eso necesidad yo creo que sí, urgencia no. Pero, claro, los rivales también son rivales en principio o a priori. Todos damos como intentar, sobre todo la de la pasada semana, con ese Castellón B que en la primera parte no fue un rival complicado y, claro, en la segunda parte pues demuestra que con muy poquito te pinta la cara, claro, te mete un 3-0 en apenas 10 minutos. Pero bueno, al final las sensaciones hacen que hoy el partido no sea urgente, pero sí necesario. Así que el Deportivo esperemos que logre la victoria, Rafa.
1: Sí, yo andaba en la línea de Isha, Marcos, porque es importante ahí encara estem en setembre, la gent de alguna manera també està quasi en pretemporada i necessita animar-se, no? Esta gent indecisa que està ahí un poc en el tema de enguany que faré, pues jo crec que és immillorable un inici potent de resultat, no? Encara que tu després arribe, pues no sé com dir-te, arriba a gener o arriba els últims partits pre-Nadal, que a voltes pues no ho sé, fas ahí algun baixonet, perquè la gent ho ha de saber, tu no pots estar al 100% tota la lliga completa, això és una miqueta, pues, seus pics de rendiment, les seues baixadetes, les mini pretemporades, vull dir que tot això és normal, però que tu al principi comences com una moto en totes les entitats, però especialment en una entitat com l'Alcoyano, jo crec que suma, no? El suma uns quants abonats més.
2: Sí, bueno, pues ahí estaban ahora a narrar las alineaciones del Alcoyano, que todo esto con un espectáculo que, bueno, pues en las pantallas, en las cinco pantallas que hay ahora mismo, luz y color, si esto fuera en Copa del Rey por la noche, se notaría más, ¿no? Pero sí que es verdad que se han puesto a parpadear y ahora, bueno, lo que hacen ahí Palomo y compañía es de primera división.
3: Super Palomo, un crack.
2: Esto es de primera división. Pues ahí están, ya ahora saliendo cada uno jugadores, que recordemos que van a jugar ahora al campo. En un momento va a estar ahí ya el árbitro. Hablamos mucho de en la primera jornada. La segunda, bueno, normalito, pero algo hizo. Esperemos no hablar nada de este hombre.
3: El andaluz. Sí, a veure, jo crec que el fet d'odiar Rafa, no? El fitxatge de Rubén també és molt important per això, per a que l'àrbitre sí, es senta còmodo i els mateixos jugadors, entrenadors, sàpien un poc més la seva filosofia, la seva psicologia per a poder arribar. I per altra part, l'altra part important és el Poblense, no? Que estàvem dient, no? Que clar, va ser l'equip revelació l'any passat i ara, pues, per exemple, nosaltres tenim a Peñafort, que era exjugador del Poblense. I bueno, pues un poc la incògnita també de veure com s'ha reinventat, no? Després d'aquesta gran temporada. No ha començat bé perquè també no ha guanyat els primers partits, però bueno, és també sempre un rival complicat, no, Rafa?
1: Sí, sempre quan venen els equips balears, els equips illencs, és de veres que en casa solen fer-se més forts, però parlant de necessitats / i o urgències, és de veres que veure't ahir en la classificació 0 punts, pues tampoc, jo que sé, no vindran...
3: Claro.
1: A més, jo si fos al Poblense estaria preocupat per això. Tinc 0 punts, encara que acabem de començar, però és que el Deportivo, l'Alcoyano, acaba de vindre de perdre. Per tant, és un Alcoyano molt... no necessitat, però ferit, amb moltes ganes d'agradar ferit al seu públic, no? Per tant, vindre així al Collao, que sempre és un poc com una visita al dentista, no? I a veure sí. Què passa. I sabent que l'Alcoyano necessita, diguem-ne, agradar i fer un gran partit, jo crec que tampoc, de cara al rival, no són unes credencials per a vindre així tranquil, no? O sigui que no és un duel de necessitats, perquè això acaba de començar, això és molt llarg, i sabem que hi ha molts vaivens al llarg de la temporada, però sí que el deber és que el Poblense no és l'equip tan aparentment fluix com podia dir la classificació, però sí que és de veres que està en una situació de...
3: incògnita,
1: sí,
3: no?
1: en una certa transició a intentar buscar la consolidació, no? En esta categoria.
2: Bueno, pues ahí está la peana, donde ya está la pelota que la que se va a jugar, mira la boca en el vestuario, ya los futbolistas de uno y otro equipo, está todo listo, los suplentes del Deportivo Alcoyano que van pasando hacia el vestuario, choca Alex Alonso contigo, choca Adolfo contigo, chocan cada uno de los jugadores que van pasando y que se van encontrando, ahora Borja Martí que también pasa por la cabina de retransmisiones de la cadena SER.
3: Avance de que comience el partido, la porra.
2: Hombre, 4-0, Marcos.
4: Vamos, madre ahí, mía,
0: 4-0.
2: ¿Qué ha dicho el Rodella?
3: A ver, el Rodella 2-1.
4: Espera, 2-1 el Rodella.
3: 2-1, Tarzán 3-0.
2: Toma ya.
3: Y el Tato, Sendas, que ha
0: ganado Madrid 3-1. Tarzán 3-0. Sí,
3: lo mejoré.
0: ¿Tato qué? ¿Tato qué resultado?
3: 3-1. Pero es que.